magos, et que ja fa. M'has anat senyat, jo sent seguir un pot si xucamba. Hasta Luciana, que passeix, passeix, xalent-se, patanissa, penes en van.